0: gracias a la rápida intervención de un socorrista y un bombero que estaba fuera de servicio, se le practicó la reanimación cardiopulmonar, la RCP, y la niña recuperó la conciencia antes de ser trasladada por el SAMU al Virgen de los Lirios. Y esto fue un día después que otro niño, este de 4 años, precisara asistencia y reanimación también tras presentar síntomas de ahogamiento en la piscina de Caramanchel. Fue evacuado también al centro hospitalario. Como comentamos, 2 incidentes, por fortuna, resueltos con éxito. Vamos con más cosas porque el Gobierno municipal va a proponer formalmente al Consejo Económico y Social que los festivos locales 2027 sean sábado 24 y lunes 26 de abril, haciendo coincidir la celebración del Día de San Jordi en domingo el 23 de abril. Por otro lado, sería de momento laborable a la espera de que se conceda o no ese festivo autonómico. Maribel Vicedo.
1: El consistorio convocará para este viernes a la 1:30 del mediodía un pleno extraordinario del Consejo Económico y Social para abordar la distribución de las fechas de los festivos locales para 2027. Un asunto que había quedado sobre la mesa y ahora, como explica el alcalde Antonio Francés, se ha realizado una consulta para consensuar el periodo festivo.
2: Tal i com em vaig comprometre, m'he reunit amb tots els membres del Consell Econòmic i Social per a intentar consensuar una proposta al voltant dels festius locals de 2027. I la proposta majoritària, immensament majoritària, és la de celebrar les festes de Mons i Cristians en honor a Sant Jordi el cap de setmana. El dissabte, dia de l'entrada, el diumenge, dia de Sant Jordi, i el dilluns, dia dels trons, declarant festius locals el dissabte i el dilluns, garantint així la màxima participació de totes i tots en les nostres festes patronals.
1: Esta es la propuesta que será defendida por el Gobierno local en ese pleno extraordinario y se someterá a votación. Así que el viernes, previsiblemente, se conocerá si va adelante estas fechas de festivos locales para 2027, lo que conllevaría, como indicaba el primer edil, que las fiestas de moros y cristianos de nuevo se celebrarían en fin de semana. Una decisión que posteriormente deberá ser ratificada por el Pleno Municipal de Alcoy.
0: Y es que el 31 de julio es cuando aspira ese plazo para comunicar a la Generalitat Valenciana cuáles serían los festivos locales. Vamos con otros asuntos.
3: La columna.
0: La opinión del día. Hoy la firma el periodista Rubén Cervera.
4: Hi ha una cosa capaç d'aconseguir allò que ni anys de política, ni milers de tertúlies, ni totes les cimeres internacionals del planeta han aconseguit mai. Un partit de la selecció espanyola. Durant 90 minuts desapareixen els bandos. És d'esquerres, és de dretes, és del centre. Els que ja no saben ni on estan. Tots amb la mateixa samarreta, tots cantant el mateix gol. I atenció, tots pensant en la bandera al balcó, sense por que el veí et faça un anàlisi ideològic de l'estenedor. Un autèntic miracle nacional. Fins i tot el cunyat deixa d'arreglar Espanya per explicar-li a Luis de la Fuente que havia d'haver fet així d'abans a no sé qui. Tots saben més que el seleccionador. Pedri hauria de donar més passades, la Minya Mal hauria de regatejar menys, o més, depenent del minut. Nico Williams sempre n'ha de córrer una més, i si un Simó para una impossible és perquè Isa ja l'hauria parada jo. Espanya és l'únic país on hi ha 47 milions de seleccionadors i cap d'ells cobra per això. Això sí, la selecció té una habilitat extraordinària, fer-nos patir. Mai guanyem tranquils. Si podrien resoldre un partit al minut 20, millor esperar al 93. Al cap i a la fi, els cardiòlegs també tenen dret a pagar la hipoteca. Però el verdader xiulit final arriba quan s'acaba el partit. Aleshores, alguns passen d'aficionats a cromanyons en qüestió de segons. Si han guanyat, toca rebentar una paperera, arrencar una senyal de trànsit, deixar el carrer com si hagués passat un ramat de búfals i demostrar que la felicitat, pel que sembla, només és completa si destrossem alguna cosa. I és ben curiós, 22 persones perseguint una pilota aconsegueixen unir més aquest país que qualsevol iniciativa política. El més trist és que en el mateix moment que l'àrbit xiula eixe final, uns tornen a discutir de política i altres a demostrar que l'evolució de l'espècie encara té molt de marge de millora.
5: Nota necrológica.
0: Ha fallecido a la edad de 81 años don Juan Rubio de la Rosa. Se le dará tierra.

0: Radio Alcoy, Cadena Ser. Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
1: Hola, molt bon dia, com estan? És dijous, 9 de juliol. Tenim molt a contar a través de Tragaluz, Ser Deportivos i Amagates de la Festa, així que anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy, Alcoy.

0: Hola, encetem aquest suplement cultural de Ràdio Alcoi que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi per presentar-los següents activitats que van a ser protagonistes en el cicle de Viu l'Estiu. Estan envoltades amb música i circ, però també hi haurà compassos per a felicitar a una banda alcoiana per un certamen celebrat recentment i també de conèixer l'obra de Fàtima Soto. Així que anem allà. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz. La programació musical del cicle Viu l'Estiu, ja coneixen tots vostès, que és la programació cultural que hi ha en aquests mesos a la nostra ciutat, continuarà aquest dissabte, 11 de juliol, a les 20:30 hores amb el concert de l'agrupació musical Serpis. Així que avui, així, en Tragaluz, anem a conèixer més sobre aquesta audició. A l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanya Lluís Castelló i és president de l'agrupació musical Serpis. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel.
0: També m'acompanya una de les seues músics, saxofonista, Lluís Castelló, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I el director, Andrés Guerrero, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Lluís, com esteu? Bona banda. Doncs
1: pues bé, jo pràcticament tot ja preparat per poder fer aquest dissabte el concert.
0: Mm-hmm. Perquè també és un concert que està marcat dins de la campanya de música als pobles, no? Que impulsa també la Diputació d'Alacant.
1: Correcte, està sufragat per la Diputació d'Alacant en la 31a campanya de música als pobles i ja hi estem per poder realitzar aquest concert.
0: Mm-hmm. A les 20:30 hores, a l'Auditori Amanda Blanquer, que no ho havíem dit.
1: Correcte.
0: Ahir correcte. Estareu per a aquest concert en què, Andrés, com van els preparatius?
3: Bueno, pues creo que esta conversación ya la hemos tenido en alguna ocasión. Siempre nos faltan ensayos, pero sí, bueno, la verdad es que lo tenemos ya prácticamente montado. Es un concierto con un programa muy alegre, muy festivo, y eso hace que el músico también pues sea un poco más participativo, ¿no? Es un concierto para ir y pasárselo bien. Para ir y pasárselo bien.
0: Uh-huh. Entrada lliure. A les 20:30 hores, crec que ja en aquest moment ja el sol ja ha caigut. Per cert, no hi ha partit d'Espanya amb la qual cosa no ha fet, perquè durant aquests dies molts esdeveniments han canviat d'hora de demà divendres pel partit de futbol, però en aquest cas 11 no hi haurà aquesta intervenció futbolística i podrem anar, Lirios, a què podem escoltar? Què ens pots comentar del repertori?
2: Pues en la primera part començarem primer per el pas d'obre de Francisco Carchano del Partidor. Després continuarem amb Gonna Fly Now, el típic tema de la pel·lícula Rocky.
0: Sí.
2: Continuarem en We Are the Champions, de Queen, Moonlight Serenade, Volare, i acabarem la primera part en la marxa cristiana, La Victòria.
0: Ah, molt bé. I en la segona part, jo no sé si...
2: La segona part començarà en I Will Survive, Soul Bossa Nova, Copacabana, Don't Stop Me Now, Can't Take My Eyes Off You, i acabarem en Mambo 8.
0: És a dir, com estava dient el director, ahí per amagures i sentir, no?
3: Eso es, sí, la intención... Bueno, nuestro concierto de verano siempre procuramos que sea un concierto desenfadado para que la gente que ya tiene que sufrir el calor en el auditorio, pues por lo menos que se sienta un poco desentendido, que sea un concierto ameno, ¿no? Para no concentrarse en exceso. Y que se animen y levanten, y con el repertorio que has visto yo creo que incluso algunos se animará a hacer un pequeño dance.
0: Segur. M'ha cridat l'atenció el pas doble del Partidor de Francisco Carchano, que era el director de l'himne de 2025. És nou, és que l'ha compost ara?
1: Sí, això és el que volia jo comentar en referent a aquest pas doble, que l'ha escrit professament dedicat a la Fila Tomasines, val? I anem a, pràcticament s'estrenarà en aquests concerts, perquè

0: en el ensayo, lo estuvo él trabajando con la banda. Y lo que quería hacer es un paso doble, más que un paso doble, es una marcha. Él lo decía: oye, cuidado con el tempo, que esto es una marcha, quiero que sea algo alegre para los acompañamientos de la afilada. Ese es un poco el aire que le ha querido imprimir al paso doble. La verdad es que está muy bien el paso doble.
1: I si volen escoltar-lo en directe, aquesta estrena i també tot el repertori, este dissabte serà la cita. Lirios, també com a músics, com esteu preparant-se? Què tal va dels assajos? Com ho viviu?
2: Pues van bé. Sempre es poden fer més, no? Però crec que estem preparant-ho molt bé, estem dedicant-li el temps que es necessita dins del que tenim. I esperem que això disfruti el públic tant com vosaltres.
1: Ahir ja anava jo també, no? Perquè crec que als músics se'ns nota quan estàs interpretant que disfrutes i que contagies al públic i damunt en aquesta interacció tan directa, que en aquest cas és en l'auditori Amando Blanquer, però dona igual si estàs en un calderón o en un altre espai, no? Per a tocar. No tens aquesta sensació també?
2: Sí. Es nota molt quan estem tocant una peça i tota la banda s'ho disfruta. Es nota molt. I el públic també rep eixa vibració, no? Eixe creixement, perquè el públic mateix diu que la banda s'ha crescut en esta. Per tant, sí que ho noten.
1: I amb aquest concert, Lluís, punt final a la temporada de concerts, no?
3: Sí, efectivament, en aquest concert tancaríem el que és el... la temporada, el cicle, i ja, pues, un poquet de descans que bueno, jo crec que després de tota l'activitat que hem tingut cultural durant aquest any, pues, també el músic i, bueno, el que és el si la banda ho té prou merescut també, i a setembre pues, retornarem a treballar el que és l'activitat.
1: Andrés, quin balanç fas de la temporada amb el Serpis?
0: Sí, pues la verdad es que ha sido una temporada satisfactoria. Bueno, tú ya sabes, tú, no hace falta que te lo cuente a ti, tú estás en una banda. Hay dos lecturas de esto. Es la de los músicos, que están contentos porque hemos hecho los conciertos, ha salido bien. Y luego está la mía, que pues que siempre nos faltan horas de trabajo, quiero más y más. Pero en realidad, luego en el final de todo, ha sido una temporada muy buena, la verdad es que sí.
1: Y vacaciones, ¿no? Vacaciones de conciertos, porque creo que la banda tiene más actuaciones en el estío, ¿no?
0: Sí, eso te puede decir mejor, Luis, porque sí. Yo sí que cojo las vacaciones, yo soy un hombre afortunado, pero ellos no, ellos siguen trabajando.
1: ¿Qué han de hacer este estío, Luis?
3: Bueno, pues sí, tenim ara, després d'aquest concert del 25 de juliol, que anem les quatre bandes, però sí que a Oriol a fer una entrada, les quatre bandes d'ací del Coll. Sí que és de veres que la Unió Musical, la Societat Musical Nova del Coll i nosaltres, l'agrupació musical Serpis, de les tres en farem una. Val? I res, anem allí a fer una entrada i poc o més, per lo menos per la part nostra, poc o més.
1: Una experiència, també una representació al Collano, sí. Musical, allà al Baix Segura, a la Vega Baja, no?
3: Sí, pues una experiència d'enjuntar-se, no és la primera vegada que es presenten, juntar-se les bandes del Coll i fer-ne una. S'ha presentat ja en diverses ocasions i l'experiència sempre ha sigut molt bona i molt riquidora.
1: Jo també volia aprofitar, ja que esteu així, Andrés i Lluís, vau estar fa uns dies a la ràdio, pel concert de la música de l'agrupació dels músics veterans al col·legi. Clar, vos vull preguntar què tal va anar, que va ser el diumenge passat.
0: Pues la verdad es que fue una experiencia fantástica, porque fue una banda, como ya estuvimos hablando en su momento, fue una banda donde, además de la banda de veteranos, AMUVE, que es el germen, ¿no? Ese es el germen, vinieron muchísimos músicos, muchísimos de otras bandas, Muro, en fin, Planes, no lo, disculpa si me dejo alguno, porque había muchísimos músicos, y teníamos encima del escenario pues cerca de 70 músicos, sí, sí. Entonces fue una experiencia muy buena, y un concierto que salió, hay que decir, muy bien, muy bien, muy muy redondo, y gustó muchísimo al público, gustó.
1: M'alegre.
3: Sí, no, en referent a això d'aquesta activitat, de la Federació de Societats Musicals de la Valenciana en aquesta comarca de la qual hi ha el comtat, en aquest

0: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
1: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
2: Seguís sonant Tragaluz, és el suplement cultural de Ràdio Alcoi i els presentem una iniciativa que arribarà a escena aquest dissabte 11 de juliol, serà a les 20 hores a la plaça del Centenari. Podrem gaudir de l'orquestrina Vulpini de Circ Bover. I avui ens atén el director de Circ Bover, Tià Jordà. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt bé, i una mica cansat perquè estem en Vulpini voltant per tota la península i això és una cosa que també ens fa molt, molt contents.
2: Uh-huh. I el proper dissabte tindreu així funció a la nostra ciutat, a la capital de l'Alcoià. L'espectador que vagi a les 20 hores a la plaça del Centenari, què podrà veure i escoltar?
3: Bueno, podrà veure primer un espectacle itinerant molt diferent a el que la gent pot estar acostumada, no? Allà tenim quatre músics i un malabarista que va

0: estan voltant amb un quadricicle. Aquest quadricicle està equipat amb equip de so, amb microfonia, amb llums, i bueno, això bàsicament és per dir que tot allà estem superpreparats per fer una festa amb el públic, no? El que fem un poquet és fer un petit recorregut, convidam el públic a viatjar amb nosaltres, i el que fem és un espectacle molt interactiu, molt participatiu amb el públic, i també molt humorístic, i per suposat, amb música de quatre músics d'un nivell molt alt que fan que tot sigui un espectacle molt, molt divertit i original.
1: Això estava pensant, que aquesta música en directe podrà gaudir el públic que hi vagi. En concret, què tocaran els, quins instruments toquen els músics?
0: Hi ha una trompeta, un acordió, una guitarra i una tuba. Per una tuba que té un nom molt concret, que no sé com dir-li, jo sempre he dit tuba, perquè si no me faig un lío. És una tuba de grans dimensions i que crea una base a la música que fa molt rítmica i que fa que el públic se pugui passar bé.
1: Espectadors, perquè comptes de totes les edats que poden acudir, no, a aquesta funció i fer aquesta interacció amb vosaltres.
0: Això mateix. Sí, nosaltres mai deim que és un espectacle per adults o un espectacle per infants. És un espectacle bàsicament familiar, però que està pensat per totes les edats. Nosaltres el que fem és un petit recorregut i dins d'aquest recorregut fem tres parades, no? A cada parada, que duren entre 10 i 15 minuts, fem un espectacle en el qual el públic interactua amb nosaltres. Nosaltres els convidam a jugar, els convidam a ballar i els convidam en aquesta festa, no? Que també formen part i activament es públic. No, es públic no només disfruta l'espectacle mirant-lo, sinó també disfruta mirant-lo i formant part. I això jo crec que és el secret de l'èxit d'aquest espectacle.
1: I si vol els nostres oients anar-hi aquest dissabte a les 20 hores a la plaça del Centenari, és accés lliure, és una actuació marcada des del programa cultural que tenim aquest estiu a la nostra ciutat, que es diu Viu l'Estiu. Tia, serà la primera vegada que esteu així a la nostra ciutat, que actueu al Coll o no?
0: Sí, és la primera, bueno, com amb Vulpini, sí, com a companyia ja han vingut amb Vincles, que és un espectacle de gran format que vàrem estar voltant fa molts anys, que era un espectacle de bambú, i record que vàrem estar al Coll, que a més record que el públic ens va rebre superbé i se va enganxar molt a l'espectacle. Per tant, nosaltres tenim un bon record del Coll i venim amb moltes ganes de tornar-hi.
1: Esperem que aquest dissabte també siga així, que ho gaudiu moltíssim. Tia Jordà, moltíssimes gràcies per avançar-nos, per donar-nos aquest tast sobre Orquestrina Vulpini i desitjar-vos que vagi tot molt bé.
0: Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Jo t'he dit que no dubtant gens que mos vagi bé, perquè ja tenim aquest referent del públic del Coll. Així que sí, venim amb moltíssimes ganes de passar-ho bé i de passar aquesta estona amb vosaltres.
1: Fa unes setmanes, en aquest mateix espai, en el suplement cultural de Tragalú, de Ràdio Alcoi, estàvem parlant amb dos representants de la Unió Musical d'Alcoi que estaven preparant-se per a un certamen. Doncs bé, en aquest 9 de juliol, ja els podem dir, anunciar, que la Unió Musical d'Alcoi va aconseguir el segon premi en el 9è certamen internacional de bandes de música Ciutat de Benavente. Va ser el passat cap de setmana, així que volíem felicitar-los i compartir l'alegria amb Nacho Miró, president de la Unió Musical. Bon dia.
2: Bon dia, Maribel.
1: I enhorabona.
2: Moltíssimes gràcies.
1: I també amb el director Rafa Garrigós. Bon dia.
3: Bon dia, Maribel.
1: Enhorabona.
3: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
1: Quina alegria, perquè clar, jo que d'alguna manera soc una friqui de la música i de tot, vaig estar seguint-vos per les xarxes socials, també sí, per l'Ajuntament de Benavente, que puntualment va informar, i quan vaig veure el segon premi, la medalla de plata, vaig dir, que xulo, Nacho, quina alegria a distància, però quina alegria. Com va ser per a vosaltres rebre d'aquest moment?
2: Va ser tota una experiència, vamos, va ser super emocionant. Estàvem allí expectants i estàvem contentíssims en la feina que vam fer i rebre aquest reconeixement va ser pues, molt, molt especial.
1: I Rafa, també tu com ho vas rebre?
3: Pues molt bé, molt bé. La veritat és que després de tanta feina que reconeixen una feina ben feta, perquè la banda va sonar espectacular, va ser molt content de l'actuació. Pues bé, perquè eren 5 bandes que a competir, 5 bandes, pues aconseguir el segon premi, després de l'actuació, que vam estar molt bé, ja dic que va estar molt contents, pues la veritat, una alegria, una alegria.
1: La vostra participació, Nacho, vau ser els primers, és que vau encetar l'edició el dissabte passat,
2: sí.
1: No? A partir de les 20 hores a la plaça major d'aquesta localitat.
2: Sí, sí, sí.
1: És a dir, que no teniu ninguna referència, sinó vosaltres ahir a obrir-ho tot.
2: Exacte, exacte. Va ser, jo penso que lo millor, no? Perquè, vamos, quan s'ho van llevar de damunt és que era una sensació de era, no sé, estàvem supercontents, emocionats, una feina ben feta, de veres que va estar molt bé. I així ja pues, mos va donar peu a poder escoltar les altres bandes ja més tranquils, mm-hmm. més relajats i fer molt bona convivència, que era lo que... un dels objectius principals.
1: Uh-huh. Rafa, també tens la mateixa sensació de que obrir era un punt de nervi, no? Però, bueno, ahí anàveu.
3: Jo crec que va ser el millor, perquè, a més, té més temps per a preparar tota l'infraestructura de la nostra actuació, muntar tot l'escenari, segons nosaltres, era la nostra banda, no? Després les altres bandes ja van un poquet així, una miqueta més, han d'anar una miqueta més de pressa, perquè després una altra banda, i així el que diu el president, fas la teua actuació i després pots escoltar les altres bandes tranquil·lament, sense presses, i va estar molt bé, la veritat, ser els primers. Jo ja vaig dir a la banda, que era per a mi era el millor lloc per a actuar.
1: Uh-huh. Recordem als oients que l'obra obligada era Arrels de poble de David Ribas, però Rafa, amb quin pas doble us vau presentar i quina és l'altra obra que vau interpretar?
3: Doncs mira, no van tocar pas doble, al contrari de les demés bandes van tocar una obra molt nostra, així del coll i espectacular, que és la dansa colorista de Rafael Muñoz Grau. I podíem elegir quina obra, pot ser un pas doble, pot ser una altra forma de musical, i nosaltres pues, van començar aquesta actuació en la dansa colorista, que crec que és una miqueta més representativa de la música d'Alcoi, d'un gran compositor com és el nostre, Rafa Muñoz, que va ser director de la banda també.
1: Uh-huh. Sí. I després
3: hi ha l'obra obligada, Arrels de poble, que és una obra que va composar per al centenari el centenari de la banda de Massarrojos, del compositor d'allí, del compositor de Toro, molt prop de Benavente, i David Ribas, que també estava al jurat. Esa va ser l'obra obligada, Arrels de poble. I després, Gloriosa, que és una obra espectacular de Yasuhi Deito, i la veritat que totes les tres interpretacions van estar... Mira, van poquet a poquet, l'altre dia comentava jo a la banda que el projecte va anar poquet a poquet, vam anar creixent musicalment. Uh-huh. Jo crec que vam arribar en el moment més oportú de preparació, o sigui, en el moment culminant, com havíem pensat tots que vaig dir, com l'havíem pensat en un principi. I vam arribar en el moment important en la millor preparació, o sigui, va ser una cosa perfecta.
1: Clar. Nacho assentís, diu que sí, no? Estàs d'acord
2: sí,
1: amb el
2: sí,
1: que
2: sí,
1: diu el
2: sí.
1: mestre?
2: Estic molt d'acord amb Rafa.
1: A més, també, que en l'altra entrevista, quan vos rebia a Tragaluz, parlàvem del concert que anàveu a fer ací en Alcoi i després a Agres en preparació d'aquest certamen, no? Com van anar aquestes audicions, Nacho?
2: Sí, pues van anar molt bé. Al final, el mestre comentava que era molt important fer concerts de forma preparatòria mm-hmm. en les condicions que seria el certamen, i és que el certamen era a l'aire lliure, era allí en la plaça major de Benavente, i és de veres que a nivell pues, com a músic, no, canvia moltíssim, o sigui, el fet de tocar dins del Calderón, per exemple, o de tocar dins de la nostra sala d'assajos, a tocar en el carrer, és que no té res que veure, és que de fet, un element característic que es va acompanyar tant així en la plaça de Ferrandis i Carbonell com allí en Benavente va ser les oronetes, no? Ah. Estaven allí volant i fent música també a la seva manera. Mm-hmm. I és que canvien molt les referències i per mi va ser O sigui, una cosa molt important, el fet de preparar els concerts a l'aire lliure.
1: I Rafa, com és el públic de Benavente? Pues, clar, nosaltres estem acostumats així a la Comunitat Valenciana, que és molta afició a la música, però allí què tal?
3: Pues molt bé, la veritat. El que passa és que clar, també depèn l'horari, perquè clar, el primer dia, el dissabte, a la vesprada, clar, a partir, perquè feia molt de calor, era hora de ola de calor i feia molta calor, molta calor. Aleshores, a partir de les 8:30, allà ja es comença a refrescar una miqueta, perquè allà a la nit fa frescoret allà a l'alt,
1: Sí, sí.
3: I a partir de les 8:30, que vam començar nosaltres l'actuació, i més poquet a poquet, anava refrescant l'ambient i molt bé. Però les bandes que van actuar, menys mal que no ens va tocar a nosaltres el diumenge al matí. Perquè les bandes que van actuar a les 12 del matí i a la 1 del matí, el diumenge, en la plaça Benavente, pegant el sol, perquè n'hi havia sombrilles, però el sol es colava per tots els puestos. I feia una calor. I clar, el públic, el dissabte, pues, això estava ple. Clar, poquet a poquet, està bé, un dissabte a la nit, ja, tal. Però clar, les primeres actuacions del diumenge al matí, allí no n'hi havia, molt poquet públic. Clar, és normal, és que feia molta calor, n'hi havia sol.
1: Clar que sí. Ja. Bueno, millor que per a vosaltres siguera així també el dissabte.
3: Sí.
1: Que com deies abans, Nacho, vau ja participar, després ja amb relax escoltar a les següents bandes i també em sembla que heu tingut molt de temps de convivència, inclús alguna xaranga espontània. M'han contat.
2: La veritat que... Això des de, o sigui, era un dels objectius, no? que la banda disfrutara, a part de fer música, de fer societat, no? De fer convivència. Manejar, o sigui, desplaçar pues, a més de 80 persones, 700 quilòmetres, era un esforç que tant a nivell de la Junta com a nivell de la banda era, o sigui, tenien que tindre uns objectius clars, no? I uno d'ells era la convivència i jo penso que des del meu punt de vista va superar per lo menos les meues expectatives.
1: Què destaques d'aquest germano, Rafa?
3: Bueno, mira, és que això que està dient el presi, hi havia dos objectius principalment. El primer era pues, augmentar el nivell artístic de la banda, musicalment, créixer musicalment, que això està més d'aconseguir perquè inclús els membres del jurat ens van felicitar a la banda per l'actuació que van fer. Els van cantar tant el Carlos Garcés com els altres membres del jurat. Els van cantar l'actuació, inclús el compositor de l'obra obligada, David Rivas, ens va dir que la nostra actuació va ser espectacular en la seva obra. I l'altre objectiu era el que està dient el president, no? de fer colla, de que l'ambient social de la banda... Pues, aconseguir que estiguera molt bé, que coneixi a altra gent de la banda, que tu te juntes amb gent de la banda i parles en ells 5 minuts, estàs tocant i després fins el pròxim any no parles amb ells, no coneixis la seva vida, tal. I això va ser espectacular. O sigui, la part social del viatge va ser brutal. Va ser brutal perquè ha sigut tot un èxit. Si la part musical ha estat molt bé, lo que és la part social és que hem crescut una barbaritat. I per això estic més content, quasi més, per la part social, perquè a partir d'ahí es poden aconseguir tots aquests objectius que es plantegen. I la veritat està molt bé, estic molt content.
1: I Rafa, quina manera d'acabar la temporada de concerts amb la Unió Musical, no?
3: Sí, va estar a tope. Però molt bé, molt content, la veritat, molt content. La gent està molt animada, molt contenta, i ha preguntat-me, quan serà el pròxim? Digue, tranquils, que som molta faena.
1: Clar, clar. De moment, Nacho, de concert descanseu un poc, perquè sé que alguna que altra actuació teniu, no?
2: Sí, sí, però necessitem les vacances, sí. No, l'estiu.
1: Sí. Per això, jo vos agraeix moltíssim, perquè, clar, en esta setmana heu tornat el viatge, entenc que esteu descansant, que ens hageu dedicat uns minuts així a Ràdio Alcoi, però m'avellia moltíssim que ho compartireu amb els oients, perquè ja que vam estar parlant de que esteu preparant-se, almenys que coneguerem que heu optès este segon premi, que en el 9è certamen internacional de bandes de música Ciudad de Benavente, cal dir que la banda sinfònica municipal de Madridejos, de Toledo, va estar la guanyadora, i la tercera, l'agrupació musical de Manuel de València. És a dir, que la Comunitat Valenciana l'heu deixat ahir una bona representació en aquest certament, no, Nacho?
2: Sí. Així n'ha sigut, sí.
1: Rafa, jo volia agrair-te que una temporada més ens hagis atès, m'hagis atès a Cintra Galut, perquè sempre que vos feia la invitació, primerament amb Gerard, que era l'anterior president, i ara amb Nacho, sempre estàs ahí dispost en atendre'l i contar-nos coses. Així que moltíssimes gràcies.
3: Ha sigut un plaer, sempre és un plaer. I de veritat, moltíssimes gràcies per contar amb nosaltres, per a divulgar tot el que fem, que la veritat, com saps, en les bandes musicals, tot costa molt, perquè n'hi ha molta gent, molt diferent, i tots els projectes, i un projecte com este tan gran com este costa molt, i tindre la veritat que podem parlar de tots aquests projectes en la ràdio i que la gent conega les coses que fem, la veritat és que te l'agraïm molt.
1: I Nacho, també, moltíssimes gràcies, president, per vindre ací a Tragaluz. Espero també veure la propera temporada, per ací.
2: Moltíssimes gràcies, Maribel, per supost. Per supost que sí.
1: I bones vacances.
2: Igualment.
3: Gràcies.
2: Igualment. Moltes adéu. Gràcies.
1: Fins ací, Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos.
4: La sanitat pública ja ha calificat ací a Feijóo.
5: Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España. Digo más, sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática, le inhabilitan para gobernar España.
4: Y además, la lotería de Navidad, aunque estamos en pleno verano, ya está disponible en todos los puntos de venta del país, y lo hace pese al descontento de los loteros que durante la presentación de la campaña de verano de estas loterías se han manifestado hoy a las puertas de la sede de este organismo del Estado. Laura Vila.
6: Sí, ya pueden comprar sus décimos del gordo, pero mientras Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, presentaba la campaña, los loteros se manifestaban pidiendo medidas urgentes para regularizar los precios y la venta online. Escuchamos al presidente de Dedit.
7: El IPC ha subido un 70%, el coste de los alquileres ha subido un 50%, y nosotros seguimos con un precio del producto el mismo que hace 24 años y con unas comisiones que se han actualizado totalmente insuficiente.
6: A lo que Huerta responde.
8: Han crecido, si comparamos el año 21, antes del paquete de medidas, con el 25, que es el último año, las comisiones han subido un 21%, es más que el IPC acumulado, ¿no?
6: E insiste en que sus puertas están abiertas para seguir dialogando.
4: Y ahora nos vamos al Mundial.
9: Mundial 2026, Cadena Ser.
4: Óscar Ejido, hola.
10: Hola, Jaime, muy buenas. Empiezan los cuartos de final del Mundial y la cita para la selección española es mañana viernes a las 9 en Los Ángeles frente a Bélgica. Así que hoy tenemos el último entrenamiento para saber cómo está la POR y después la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Antes hablan también Oyarzabal, Borja Iglesias y Gavi. Y en las últimas horas han sido protagonistas dos de los jugadores más destacados en el partido contra Portugal. Uno es el goleador, Mikel Merino, que estuvo anoche en el larguero con Manu Carreño.
11: Lo tenía pensado, me traje un pañuelo de San Fermín para metérmelo en la media y celebrarlo porque no sé por qué pensaba que iba a meter gol y se me olvidó en el vestuario. Mira, ¡ostras! Antes he hecho una entrevista y me han preguntado por un defecto y no he dicho ninguno, pues ese es uno que tengo, que soy un poco olvidadizo y un poco carajas de vez en cuando, y se me olvidó el pañuelo dentro y no lo pude celebrar con el pañuelito, y dice, bueno, pues mira, al final lo digo a la cámara y así queda mejor.
10: Y el último protagonista de la sala de prensa ha sido Dani Olmo, que habla así de la buena racha que tiene la Roja.
12: De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, así nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente, que está por venir, y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero nos alegramos de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla, pues, como mínimo, hasta la final.
10: Para seguir invictos y para estar en semifinales hay que meterle al menos un gol a Thibaut Courtois, el portero de Bélgica y el guardameta del Real Madrid, que destaca la seguridad que tiene la selección española.
13: Al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma, obviamente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo, así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros, pero sabemos que ellos tienen mucho peligro, también desde el banquillo, con gente que puede entrar después.
10: España-Bélgica, mañana viernes, y para hoy a las 10, en Francia-Marruecos, un partido que contamos desde las 10 menos cuarto en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.
9: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
14: ¿Qué te viene a la cabeza al pensar en España?
15: Una tortilla.
14: ¿Qué comida representa mejor a nuestro país?
16: Para mí la paella es algo sagrado.
14: ¿Qué lugar hay que visitar sí o sí?
17: Granada.
14: ¿Qué es lo que más añoras cuando te vas fuera?
18: El vino de nuestra tierra.
14: ¿Qué frase podría ser el lema no oficial de España? ¿Qué se alarga más en España? ¿Una sobremesa? ¿Una obra?
15: Porque prometer es muy sencillo, pero estamos un poco cansados de promesas incumplidas, ¿vale?
14: ¿O una promesa electoral?
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
14: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro España en la SER.
9: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
4: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
9: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Comunidad Valenciana.
16: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. En Alicante, Centro Comercial Dinamia. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
17: Oco, son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. Ven a la calle Alfonso Guixot Guixot 5 o llámanos al teléfono 865-451-060 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. Oco, la forma de vivir mejor.
18: Poder independizarme.
19: De lejos, todo se ve borroso. Pero cuando te acercas, descubres que detrás de cada persona hay una historia. Por eso, te ofrecemos nuestra hipoteca joven, para ayudarte a dar el salto hacia tu nueva vida. Porque solo cuando miras de cerca, ves de verdad. CRC, cuando miras de cerca.
20: Atención Alicante, estrena coche este verano con el nuevo Dipal S05 híbrido enchufable por 24.890 euros, con autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros y garantía de 7 años. Ven a probarlo a Changán Borja Motor y llévatelo con entrega inmediata. Te esperamos en carretera de Ocaña 56, Alicante.
9: Radio Alcoy, Cadena SER.
21: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 36 grados centígrados.
9: SER Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.
22: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web, aplicación móvil de la cadena SER, y a los que nos escucháis después en el podcast de SER Deportivos Alcoy. Bienvenidos a este jueves 9 de julio, en el que ya alcanzamos prácticamente la mitad del mes, en un día en el que hay un colectivo que está muy feliz, que es el del atletismo, sobre todo del Club Atletismo Alcoy y los que organizan la media maratón Unión Alcoyana Seguros, porque se abrieron el pasado lunes las inscripciones y en apenas 48 horas la inscripción ha superado la cifra de 200 participantes. Supone un número muy importante respaldando pues lo que tiene que ver con el cambio de fecha, que ya sabéis que será el 29 de noviembre. Ahora mismo hablaremos con David Miró, el director de la carrera, y también hoy vamos a hablar en este SER Deportivos de un grupo de exjugadores del Alcoyano que estuvieron en el torneo veraniego de la ley de Sport Legend. El otro día os lo comentamos, pero hoy queremos que nos lo cuenten porque es uno de los torneos más prestigiosos del momento y donde han habido exjugadores de primera división muy recientemente. Hemos quedado con Rafeta, otro ex del Deportivo Alcoyano, para que nos cuente esta experiencia. Es la 1:10 de la tarde, estamos en SER Deportivos. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de atletismo, en este caso con David Miró.
23: No todos los talleres son iguales, y quien valora su coche, lo nota. En Feralbi Automoción Servicio Oficial Bosch ofrecemos un servicio integral del automóvil, desde el diagnóstico más avanzado hasta el detalle más pequeño. Todo con precisión técnica, trato personalizado y la confianza de quien exige lo mejor para su coche. Feralbi Automoción, orgullosos de marcar la diferencia. En Alcoy, calle Alicante 57, frente al puente Fernando Reig.
22: Abiertas las inscripciones para la media maratón Unión Alcoyana Seguros y ya hay las primeras reacciones, ya que en 48 horas han conseguido una cifra muy importante. David Miró, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenos días, Ismael. Pues sí, la verdad es que vaya inicio de inscripciones ha tenido la media maratón Unión Alcoyana Seguros este año. Estamos duplicando las inscripciones de la mejor edición que tuvimos hace unos cuantos años en la edición pre-pandemia, donde tuvimos un pico de 1.980 corredores. Pues en estos momentos estamos un poquito por encima de ese nivel de inscripciones. Así que dar la enhorabuena a todos aquellos que ya se han apuntado, porque se están asegurando poder correr tanto la 21K como la cuarta de maratón. Recordar también que este año tenemos dos nuevas modalidades más populares, donde queremos que el atletismo popular sea el rey de la carrera, con la cuarta por empresas y con la cuarta por clubs. Vale, tanto una carrera como otra van a realizarse en equipos de cuatro personas, tanto equipos masculinos como equipos femeninos, como también equipos mixtos, donde pueden correr dos chicos y dos chicas, y donde la clasificación se obtendrá por la suma de los tiempos. Así que animar a la gente también a que se inscriba en esas modalidades. Y recordar también que tenemos la micromaratón, con sus diferentes modalidades, desde 0 años hasta los 13 años. Y también recordar este año que, como novedad, en la cuarta de maratón se puede correr con 9 años. Con tan solo 9 años van a poder correr chicos y chicas, porque ya hacía tiempo que muchas familias nos llamaban y nos animaban a que bajáramos esa edad de participación. Así que este año chicos y chicas de 9 años van a poder también correr los 10 kilómetros de la cuarta de maratón. Y nada, pues eso, animar a todo el mundo a que se inscriba, porque si seguimos este ritmo de inscripción, pues nos tendríamos que plantear el cerrar inscripciones a finales de otoño. Este año la fecha puede ser que sea el gran incentivo. Hemos sacado la carrera del periodo navideño, nos vamos a ese 29 de noviembre, una semana antes de la Maratón de Valencia, que también puede ser un aliciente para muchos corredores que están preparando la maratón. Pues esos 10 kilómetros, esa cuarta de maratón con 10 kilómetros, puede ser un test fenomenal para correr la Maratón de Valencia, porque estás a 7 días de la carrera y puedes probar ritmos de carrera en tu objetivo del año, que es la Maratón de Valencia, que es ese monstruo del atletismo nacional e internacional. Pues puede ser que posicionándonos ahí una semana antes haya venido fenomenal y haya incentivado las inscripciones. Así que nada, gracias por haber llamado, por habernos nombrado, que siempre estáis ahí, Cadena Ser Radio Alcoy, con nosotros, con el atletismo popular, con el Club Atletismo Alcoy. Siempre vais de la mano de todas las eventos y todas las iniciativas que tiene el Club Atletismo Alcoy. Así que gracias. Y recordar que en www.millamaratonalcoy.com o en www.rockdesport.com o en www.timecrisis.com, pues podéis entrar y clicar para realizar la inscripción a esta quinceava milla maratón Unión Alcoyana Seguros, que va a un ritmo impresionante de inscripciones. Duplicamos las inscripciones de la edición más popular. Así que a por todas y a por ese objetivo del año, que en Alcoy es una maravilla, porque recordad que tenemos esos 15 grupos de animación que hacen que la carrera pues sea una pasada. Gracias, Isma, y gracias, Radio Alcoy. Estamos en contacto para cualquier novedad que tengamos en los próximos días.
22: Perfecto.
0: Hasta ahora.
22: Muchas gracias, David, por esa última hora y por esa alegría que tienen, sobre todo porque cuando organizas una actividad, cualquier tipo que sea la actividad, pues siempre es un agradecimiento general el hecho de que haya una muy buena respuesta. La 1:15, vamos con más cosas.
1: ¿Sofás a medida? ¿Colchones personalizados? En Top Sofá lo hacemos posible y los creamos contigo. Diseñamos cada pieza pensando en ti. Con más de 40 años de experiencia fabricando y trabajando con proveedores de confianza de la zona. Confort, exclusividad y precio justo, todo en un solo lugar. Visítanos y transforma tu forma de descansar. Te esperamos en Top Sofá, Avenida Juan Gil Albert, número 55, Alcoy, y también en el Romaní, Valencia.
22: ¡Gol! Como os decíamos en este Ser Deportivos, hoy vamos a hablar de un torneo que os dije el otro día de pasada, que varios jugadores ex del Alcoya no estaban en ese torneo, pero queremos saber un poquito más, porque indagando un poquito más, este torneo tiene, bueno, pues es de los más prestigiosos que se hacen en verano para exjugadores, sobre todo Rafeta, es ex deportivista, es de la casa, es un amigo. ¿Qué tal, Rafeta? Muy buenas.
2: Hola, buen día, Isma.
22: Pues hablando hoy precisamente del Sport Legend, un torneo que tú bien conoces y que tú eres un poco el que empezó todo esto, porque ya hace tiempo que estáis en el torneo.
2: Pues sí, mira, conté un poco de sin haber de mundo. La verdad es que desde que estén jugando en veteranos, pues bueno, con cada vuelta juegan menos, estén en ser mayores, pues cuando ya en torneos de este tipo, pues tapetís llenar, ¿no? Y yo el vaig veure per les redes socials el torneo este per mi de Manrique, que també és jugador de l'Alcoyano,
22: sí.
2: I li vaig preguntar, che, Manri, això què és? I em va dir, pues mira, això és un torneo que fa de veteranos, quan jo vaig anar era el segon any, diu, i així el claven el teu nom en una bolsa, tu dius la teua demarcació i el claven en una bolsa, i aleatòriament fan els equipos, ¿vale? El primer any va ser així, ¿vale? Va ser que tu el claven el teu nom en una bolsa i dius, jo soc lateral o soc centrocampista. I anàvem fent els equipos a voleo. Era un poc també per fomentar el companyerisme, conèixer gent. Era una cosa diferent que no ho havia vist mai. I l'any que vaig anar jo, que va ser el segon, ja van deixar que poguera fer-se, o sigui, que anigueren quadrilles. Per exemple, si tu eres 4 o 5 jugadors, dic, posem-nos els 4 o 5 junts. I jo el primer any que vaig anar en l'equip que tenia Manrique, que eren 5 o 6 de veteranos de la Universitat d'Alacant que jugava ell. I els altres 10 o 15 que van ser, érem tots, pues, uno de cada mare, com aquell que diu, claro. ¿Vale? I casualitat, pues, van guanyar aquest torneo, ¿vale? A l'any següent ja es va fer més equipos més preparats. Ja això aleatòriament ja no ho feia. Ja podies anar tu en un equipet, dur-te els companys, i així vaig estar durant 5 anys. Vaig començar a dur a gent de la comarca, primer vaig dur a Gustavo, a Salva Martínez, d'on tenien. Vaig anar cada volta pues, fent una cotxapa, no anar jo soles. I farà, crec que va ser 3 o 4 anys, ja vaig durar l'Es Pasqual, a l'any següent ja van durar Juli i a Molina, i l'any passat, no, fa 2 anys, van dir, per què no fem vosaltres un equip d'ací de la contornar? I a partir d'ahí pues, va aixir el tema de fer d'ací, pues, mira, pues, Julián Lerma, Antonio Reina, Diego Jiménez,
22: buah,
2: Saúl, Jero, Alberto Botella, en guany també ha vingut Octavio de Cosentaina, del Zeneta també van fer una cotxa en Salva Jornet, en Sant Pere, Òscar el de la Cariana. Al final han fet un bon equip d'ací de la zona i enguany la guinda ha sigut que Àlex m'ho ha portat a Mitchell, exjugador del València i del Rayo Vallecano, del Valladolid, Getafe. També va bé Baroja, que també ha jugat en el Rayo Vallecano, en l'Hèrcules. O sigui, enguany ha sigut ja la guinda que han fet un equipasso i de fet vam portar el torneo, van guanyar tots els partits. Y jugando fútbol espectacular.
22: Hombre, para no ganarlo con Juli Molina, todos estos que me has dicho, hombre, no está mal, ¿eh? Menudo equipazo. Sí. Me llama la atención porque sois selecciones, no sois equipo lo guay, no, sois selecciones.
2: Sí, también es bonito eso, porque tú voltries la selección del país que vols i en la quota que tu pagues, que tens el segur, tens beguda durant la competició, tens un equipatge complet de la selecció que tu has triat, en el teu nom personalitzat, i això li dona un poc més de, no, més d'empaque, més xulo, i nosaltres pues, ja fa 2 anys que som a Itàlia, i l'any que ve pues, segurament canviarem perquè no siga sempre el mateix, saps? Jo vaig jugar 4 o 5 anys en Alemanya, van jugar en Ucraïna per lo de la guerra, o sigui, cada any, pues, lo bo que té és que tu pots canviar de selecció i d'equipatge i de companys, si vols.
22: Claro, imagino que ja, gustándose todo esto, el año que viene, si no todos, super casi todos, ¿no? Porque al final he visto que también estaba Arnau, estaba Gato, ¿no? Una serie de jugadores que no veas, ¿no?
2: Sí, sí, jo el dic que l'any que ve hi haurà algun fitxatge galàctic més perquè se ho passem molt bé. La veritat és que és un fin de setmana de convivència molt xulo. Este any va ser damunt en la Nucía, que és unes instal·lacions espectaculars, i està tot el fin de setmana allí, perquè és dissabte 3 partits i diumenge van ser 3 partits més. Entonces, el que era dinar, el que era sopar, hi ha moltes hores mortes que estem allí xerrant, contant-se anècdotes de quan jugàvem, historietes, i la veritat és que va ser un fin de setmana molt bonic. I la gent, las llevo al repetir. Y claro, yo creo que al final hasta tendré problemas per
3: per
2: convocatòries, sí, perquè sí, perquè ja el dic que la gent està molt molt per la labor. Entonces la millor és que som ja un poc més majors, ja deixem pas a els altres que són teòricament més joves, perquè ja el dic que n'hi ha molt de nivell. Tinc, imagina l'any passat també la final que vam perdre 1-0. Van perdre contra Xavi Torres, que jugava en el Getafe. Davant jugava el Faro. O sea, tenia, tenia també un superequip. Jaime Jornet, que també és ex de l'Alcoyano. O sea, que hi ha un torneo que hi ha molts bons jugadors i hi ha molta qualitat i hi ha equipos que ja el dic, que dona gust veure aquests partits. O sea, aunque siguen veteranos,
3: ¿sí?,
2: hi ha partits que són autèntics partidassos.
3: És Futbol 11 igual, sí?
2: Sí, sí,
3: sí, fútbol 11, y bueno, hombre, hay jugadores y exjugadores que están para jugar aún, que lo harían, no lo harían mal en equipos de algunas categorías, por eso que
2: yo pensé que sí, porque yo pensé también que ya el plus de la edad es de 34 a 38, en pueden jugar 6, ¿vale? Y en después ya a partir de ahí es que wigues, pero claro, si tú un equipo te venen 6 de esa edad i de 40 justetets, hi ha molta gent que està preparada per jugar, o sea, i la qualitat que tenen ves darrere el valor, saps? O sea, que sí, que hi ha nivell, hi ha nivell.
3: Claro. ¿Quién era el entrenador? ¿O os lo lleváis entre vosotros?
2: Mira, este any els entrenadors van fer sobretot Àlex Pascual i jo.
3: Sí.
2: Vale? Jo és que vaig estar lesionat i Àlex Pascual, el que t'ha dit antes, ja tenim una edat que aunque tú mos veges físicament que estem bé, però ja mos costa un poc més, saps? Entonces, Àlex va jugar els primers partits i el que és les fases finals ja va jugar dos ratets. Li ha pillat el gustillo a fer d'entrenador.
3: Le ha gustado. Oye, son torneos muy... hay muchos, pero marcan unos cuantos la diferencia, ¿no? Porque cada vez... Es verdad que hay más torneos, pero este es uno de los más prestigiosos.
2: Sí, perquè tu pensa que jo el primer any que vaig anar eren 6 equipos, dos grupos de 3, i després era, crec que passàvem tots pràcticament, i era quarts de final, semifinal i final. I este any han sigut 17 equipos. O sigui, venen equipos de Madrid, venen equipos de Múrcia, de València. De València l'any passat, per exemple, estava Madrigal, que també és prou conegut, és el Novelda, el Gira...
3: Le marcó 3 al Barça, t'acordes?
2: Ese que era más contra la vez, pues mira, ¿sí?, el año pasado estaba Madrigal en el torneo. Sí. De Madrid va a venir el año pasado un equipo que nos va a tocar a moto en semifinals. Va un equipo también de Javia, de Denia, de Petrel. Cada volta està fent-se molt més conegut este torneo i cada volta, pues, ja el dic, molta més gent. Sí.
3: Está chulo, pues eso, tantos veteranos del Deportivo Alcoyano que habéis participado en él. Lo último, Rafeta, ¿este año qué tienes pensado? ¿Dónde te vamos a ver?
2: Pues mira, enguany continuo en l'escola de l'Alcoyano, enguany pillaré l'infantil A, ¿vale? L'any passat vaig estar en el 20C i enguany ja torno a passar a futbol 11, que en un principi pues, m'agradava més, no havia provat mai el futbol 8 i sí que sé que està molt a gust en l'equip i en la quadrilla de pares, està super a gust i me s'ha fet molt, molt, molt ameno, molt distregut i m'ho ha passat molt bé durant aquest any. Però jo crec que el futbol 11 crec que m'agrada un poc més i anem a pillar l'infantil A i hem fet un equip pràcticament nou y a ver cómo se dona la temporada.
3: A ver qué tal, pues seguro que tendrán los chavales un buen entrenador para poder disfrutar de él. Rafeta, gracias por contarnos este torneo, esta aventura en el Sport Legend, tanto bueno, contigo con tantos jugadores del Alcoyano que ahora ya habéis pasado veteranos, y lo dicho, me alegro mucho de saber de ti.
2: Vale, igualmente, muchas gracias.
3: Con las palabras de Rafeta, nosotros nos marchamos, pero no me voy muy lejos porque vamos a seguir presentando a más artistas que van a estar el próximo 23 de julio en los 40 Summer Live.
5: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
3: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: Xerezina demana jo, vaja, el sentiment de condolència d'un servidor del programa, i segur que haurà deixat un gran buit. Crec que el xic es casava, i la veritat que un abraç ben fort a tota la família, i ho sent molt de deveres, estarà en el fester que eren les bones persones, estarà al costat de Sant Jordi. Sant Jordi ja té tant fester al costat que ja no sabrà què fer d'ells. Bueno, Sisto Zaragoza, a mi em sona que estava ja segur president de la penya Fontinella.
1: Sí, sí, bueno, és que en la penya tenim costum de repetir, no? O sigui, perquè és tan interessant ser president de la penya Fontilles, pues que hi ha que repetir, si no, no té gràcia.
0: Molts anys ha sigut president de la penya.
1: Bueno, va ser 19 anys.
0: 19 anys?
1: Vam estar 19 anys, la primera volta, i ara pues, m'han contratat entre cometes 4 anys més, o sigui que un fitxatge prou interessant.
0: El jornalet és el que és bo, eh?
1: Sí, sí, el jornalet sí, sempre t'ho porten a casa. Això.
2: Sobre.
0: No t'ho duen ni pel banc, eh?
1: Ni pel banc, a casa.
0: Bueno, anem a veure, l'altre senyor que l'acompanya, sí. Emilio Cortell Pérez.
2: Sí.
0: Emilio.
2: Bueno, dime que, bueno, pues yo
0: estic així. Aquí va enredrar.
2: Sí, no, Sisto, sí, és un enredrador. Ja el coneixia jo d'antes. I perquè quan jo soc viudo, sí. I entonces viudo, quan no sabem a qui anar i que coneixem a Sisto, mos acollix i entonces pues, estem molt amics d'ell, perquè és un tio molt obert,
0: sí, molt vàlid.
2: I res, a part d'això també, que sóc del centre excursionista, i el centre excursionista, com sabràs, ha manat molts...
0: Havia un costum de que el dia antes anàveu a peu allí.
2: Sí, a peu.
0: Anem encara?
2: Anem encara. Este dia 3... Sí, jo he anat quasi tots els anys. Jo fa 35 anys, enguany farà, que vaig a peu a Fontilles.
0: A qui portava jo? Què li feia l'entrevista? A Paco?
2: A Paco Llopis. Paco Llopis, que és molt veterano... Molt volgut en el centre i també en el coll. Molt,
0: mira perquè... que fa una llavor el centre excursionista, els anys, bueno, ja té anys, no?
2: Això, i antes, ara mateixa ja fa almenys 5 o 6 anys que es quedem a dormir en Ebo, en una casa rural i tot això. Sí. Però antes dormíem a l'aire lliure. Arribàvem al Calà de la Jovada, sopàvem en el de la piscina... i dormíem en la foradà.
0: Allí diuen que està enterrat a l'Arrac.
2: A l'Arrac, això diuen. I ja després de dormir, ja anàvem hasta ja a Fontilles. Ja, no, encara dormíem en les Jovedes, antes del
1: barranc
2: de l'Infern i el Daguar, dormíem allí. I entonces ja ens endemà, sobre les 12, 12 i mitja, entràvem a Fontilles, a la missa, a l'hora de missa, pràcticament.
0: Sí. Bueno, sí. A veure, queda Jordi Bernàcer. Bueno, m'ha trobat en la sorpresa de que este Jordi Bernàcer era el més xicotet de ruta que...
3: De 7 germans.
0: De set germans?
3: Sí.
0: Pues jo coneixia a Carlos, i bueno, a Paco, que és professor, una gran persona, casada amb la germana de Salomón San Juan. I un home, no sé si clave la pata, superintel·ligent, sí, de deveres, sí. Professor. Així va fer un programa en esta emissora i la veritat que donava goig escoltar-lo i sentir-lo. I a Carlos, és veí meu, veig a Tere passejant i tenen la sort de tindre a un xicón,
3: sí, senyor,
0: a un director a nivell nacional. Jo li dic, l'última volta que tens que... Com es diu? En Àustria, el concert és aquest, el diu.
3: El de fin d'any, el de principi d'any.
0: Tu tens que dirigir-ho, això, fins que no vés de dirigir això, perquè això és un fora de sèrie, el Jordi Bernat.
3: Sí, és molt jove per...
0: Lo
3: que passa és que fins que no arriben a 50 i pico, els directors no sobreixen molt.
0: Sí, sí, sí.
3: O sea, és director de música fins que passi 50 anys, diguem que pateixen molt per pujar.
0: Sí, sí.
3: Aunque ell ha estat ja de director de...
0: És una grandíssima persona, que modest com un dies. La meva filla i uns amics dels Guzmán se'n van anar a la... Com es diu això?
3: A Verona.
0: A Verona, a l'Arena de Verona.
3: De Verona, sí. Verona.
0: I no sé si em van veure Aida i l'endemà dirigia ell Durandot.
3: Durandot.
0: I el vaig veure jo dirigir una Tosca també, bueno, en un vídeo. Bueno, és un fora de sèrie. Viu en Itàlia i tot.
3: Sí, sí, sí.
0: Han estat a la feina, han estat a la feina.
3: Exacte. En Itàlia treballa moltíssim.
0: Treballa moltíssim, moltíssim. Però si és que treballa... Clar. Sí, va dirigir l'himne sent molt jovenet, no?
3: Sí, sí, fa, pues, 15 anys o 16 anys.
0: Va acabar la carrera...
3: Els 22 anys o 23 anys, sí.
0: Me caga la massa. És un fora sèrie. Sí. Bueno, doncs pues, des d'ací... Pues, dic que només em queda donar-te la norma, bueno, i només quedes tu dels 7 germans?
3: No, en quedem encara 5.
0: Menos mal, només era faltar Carlos i Paco.
3: Exacte, sí.
0: Menos mal, tira, que ja hi ha Bernaces.
3: Encara en quedem, encara en quedem.
0: Una pregunta millor antipàtica. Teniu tots aquesta intel·ligència o això o algú?
3: Cada un té la seva gràcia, però és diferent.
0: És una família d'intel·lectuals que val la pena, serà una goja mantindre una tertúlia amb vosaltres, sí, sí. De veres que no. Bueno, quina sou en la Junta?
1: Bueno, també està Jordi Pedro, que és el vicepresident, que avui no ha pogut vindre per raons de faena, i Talents també forma part de la Junta.
0: Sí,
1: sí.
0: Quique Gisbert,
1: que és el secretari. Quique Gisbert de la filial Miqueros, no? Miqueros, sí.
2: Sí,
1: Miqueros. Quique Gisbert, sí. I nada, estem ahí treballant i volem aprofitar també l'ocasió per donar les gràcies a la Junta que ha cessat.
0: Nicolau,
1: Paco Nicolau, Jordi Abad, en fi, etcètera, tots els que formaven part de l'anterior junta, agrair-los la labor que han desenvolupat durant aquests 4 anys, saps? Sí, sí. I ara ens toca a nosaltres l'altra volta.
0: Bueno, jo parlar dels Mudèjares i parlar de la penya Fontilles i no saludar a Jordi Pedro i a Pepa Puigades, això seria, bueno, trauríem música. Pepa, un abraç ben fort, i a Jordi també. Sabeu que sóc un gran amic vostre i sobretot un gran admirador de tota la tasca que feu. La veritat que vale. I Carlos Talents, amic meu, íntim amic meu del quadre artístic. Son pare i jo érem junta. També, Carlos, un abraç ben fort. Carlos ja va morir José, li queda Juan, que queda Javier i la germaneta, que és bailarina. Bueno, jo tinc una tonteria, però antes de dir-la, en el vostre permís, estan fent més senyes, que vol donar-nos un consell publicitari, però serà curtet. Anem a escoltar-lo, el tècnic.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Adexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolaven y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
0: Bueno, anava a dir una tonteria, però ja era tan gran tonteria que m'he oblidat. Bueno, Mònica Talents era la coneixió, no és una tonteria, que m'he sabia oblidat el nom. Doncs des d'ací un saludo cordial també. Bueno, volies comentar...
3: No, jo volia comentar que les juntes són una cosa un poc... En el fondo els noms són lo de menys, perquè és que si han anat ara igual col·laboren amb nosaltres, com nosaltres hem estat col·laborant. La junta és pues, per dir alguna cosa, perquè té que haver una gent que s'encarregui d'unes coses, però no vol dir-se que hi hagi molta gent d'altres juntes i que col·laboren igual com si foren de la junta. O sigui, sí, jo he estat fa 50 i pico anys que estic en la penya i ha estat i no ha estat, i per mi sempre és el mateix. Jo he col·laborat igual en el que ha fet falta, sense ningú problema de tindre ningú càrrec ni de ser, o sea, així en la fila, o sea, sí, la penya passa moltíssim.
2: O sea, mira, tots
3: igual, no?
0: Les entitats, si no fora per així com persones que com vosaltres que sou capaços de donar hasta unes hores de estar en casa amb la família, no aniria davant, i són les que prosperen de veres. I és de perquè a mi m'han preguntat, molta gent m'ha dit, no, això no s'ha quedat obsoleto ja, l'anar a Fontilles, a visitar Fontilles? Bueno, Fontilles, gràcies a Déu, això s'ha erradicat, aquesta enfermetat de la lepra s'ha erradicat, almenys per aquests llocs, no?
1: Gràcies a totes les penyes que van luchar i que estan luchant encara, que queden allí 8 persones que no estan afectades, però tenen les seqüeles de la enfermetat.
0: Això ha sigut una enfermetat més social que res.
1: Bueno, sí, però era una enfermetat que no impedia portar una vida normal per... més que tot
0: jo he anat allí i en persona em diuen, no, jo estic curat, però no me quieren a mi.
1: Exactament, el rechazo social, pues ara no és tal, però estava allí.
0: Però allò és un centre geriàtric.
1: Bueno, part de les instal·lacions s'han aprofitat per això, però allí continuen tractant l'enfermetat, qualsevol cas nou que apareix en algun hospital el deriven allí, a Fontilles, i allí l'equip metge que hi ha el tracta i segueix donant-li la medicació.
0: Bueno, jo allí he conegut moltíssims malalts, i entonces, a veure, un cura, un director, havia molt personal auxiliar que mantenia allò, molta gent, molts metges que per acabar, una volta acabar la carrera, els enviaven allí, sobretot dermatòlogos o no, perquè si no passaves per Fontilles...
3: Allí estan els laboratoris i tot, que és molt important, són un puesto que es dedica sempre a la investigació d'esta enfermetat, i allí sempre hi ha...
0: I aquesta enfermetat és una enfermetat que està en els països subdesenvolupats, no?
1: Sí, efectivament, va molt lligat a la pobrea,
0: a la
1: falta de...
3: La higiene,
2: sí. Falta d'higiene.
1: Sí.
0: I veus tu allí... Bueno, doncs, persones com vosaltres sou d'admirar, perquè, fica't una cosa, perquè antigament es feien moros i cristians, bueno, ara se'n fan, de fet, vosaltres en cabeixeu, però si tu se'n recorda quan la meva època bona de la ràdio, que anàvem dissabte, anàvem diumenge i tot això, que venien de totes les poblacions, però sí. És que l'únic puesto per veure moros i cristians era Fontilles.
2: Sí.
0: Però avui en dia en fan qualsevol poble.
2: En qualsevol poblet ja fan moros i cristians.
0: Sí. Ja no, ja cada volta baixen. Allí he arribat jo a veure 27 filaes o 28, saps?
1: Sí, bueno, entonces és que... venien 2.000 o 3.000 persones, venien.
3: Ja han arribat a baixar hasta 5.000 persones.
1: Hasta 5.000 persones, sí.
2: Jo he estat a la carretera que apunta als poblets de tauletes en gent allí, perquè no podien ni entrar.
0: Bueno, jo ho he dit molta volta i no em dol dir-ho, un dels primers, ja saben que un dels fundadors va ser Roc, i des d'ací el fill l'envia a Pepito.
1: Sí, a Roque Monllor, està vinculat.
0: I està vinculat, bueno, pues...
1: Està vinculat encara està vinculat.
0: Portes Baradello, era que els camions que posava els camions.
2: Sí.
0: I el meu sogre, Antonio Baradello, que era taxista, es posava el traje d'Urbano, quan que tinc jo, en el nas i els bigots, i el casco d'Urbano per dirigir el traje. I anaven allí el dia antes, i això era el meu sogre. Vol dir que en el llibre està fotografiat, i és veritat que persones... Molts anys ja aneu a Fontilles?
1: Pues des del 1951.
0: Jo no sé fer números, molts anys.
3: Guanya fet 75 anys.
0: 75 anys de la fundació.
3: Baixant a festes, fer festes.
2: Jo també volia comentar, perquè... antes es baixava en minusvàlids. Jo baixava en un autobús de minusvàlids quan era Boy Scouts.
0: És veritat, sí.
2: I anaven allà...
0: Es va fer una obra de teatre d'això.
2: En Fontilles, a ajudar a baixar-los. Me'n recordo que vam anar a Pego i esmorzar en Pego, vam sí, baixar de l'autobús, pujar-los i després sí, sí, ja vam anar a Fontilles. Vull dir que n'hi havia molta activitat en aquesta època, en l'època de 60-65 i això, d'anar a Fontilles, però com era, com si fora una cosa, dir, ei, hi ha que anar a Fontilles.
0: Jo recordo un any que jo no he vist ploure en la vida tant, i havien, i autobusos anant 50 o 60, per haver de trobar l'autobús, la mare de l'Ull Moltó, el mossèn va perdre, bueno, era ser una odissea que va fer el Sant Jordi.
1: Bueno, també, Paco, comunicar que enguany canvia el format de la festa. En compte d'anar dos dies, anirem un dia soles. Es farà el, en fi, es farà una diana, després farem la visita als pavellons i després la missa i el Santa Missa i després el dinar de fraternitat. I per la vespre pues, farem una petita entrar en els festers que baixen.
0: Solen baixar carrer tots. És... Hi ha any que falta algun càrrec, no?
1: Però... Sí, alguna volta ha fallat, però en fi, nosaltres convoquem a tots a vindre perquè conforme els principis fundacionals de la penya, fins que ja esga l'últim malalt allí, pues estarà allí la penya Fontilles en el coll, anirà a la visita aquesta.
0: Això, Rafa Palmer ho dia, diu, mentre mos diguen de baixar que hi hagi un malalt, que mos, allí estarà la penya. Això és molt d'agrair, perquè ja vos duré jo abans de dies per la recaptació, per ja es fa un programa diferent, perquè allò hi ha moltes necessitats.
3: Sempre fan falta coses. Falta coses.
0: I és curiós que antigament es portava roba i tot a la Mecenes sí, Vitoria sí. Es portaven coses i avui dia demanen ells coses que es fan falta perquè es portava molta roba molta roba d'ús i a alguns li venien bé, altres, però ara no, ara
3: el fet de que antes hagueren tants malalts pues, també propiciava que els donatius foren diferents
0: sí.
3: Perquè entonces també hi havia monges això, que de la roba que nosaltres portaven pues, elles arreglaven coses pels malalts. Avui en dia al crear poques malalts pues, entonces, les necessitats són unes altres, també ha canviat tot, entonces, pues, ara almenys fan falta més llevadores especials o llits especials o coses. Entonces,
0: un any recordo que estava Sixto encara. Van demanar una furgona, no?
1: Sí, van demanar una furgona, van comprar la penya, va contribuir
0: a contribuir una furgona. Una furgona. I totes, jo recordo que en aquell entonces li deia jo a Sixto, toquen per la nit, encara que sigui tard, dis-me molts... I jo vaig dir, demà matí, en informatius, i el dia Lorenzo
1: sí,
0: Rubio,
1: sí.
0: Dia ja el que...
1: Un any me'n recordo que va ploure tant sí. Que a les 6 del matí es van despertar, allò era de por, i van tocar així a Ràdio Alcoi, comunicant, no sabíem que no vinga la gent perquè així està, però després va parar de ploure i encara es va fer mitja festa, no?
0: Mira, un any es va suspendre de ràbia i Gonzalo i jo vam dir, ei, nosaltres anem i vam anar perquè teníem molta publicitat i vam estar tot el dia allí pues, en els festers i entrevistes a Cintre,
2: sí,
0: i vam passar un dia molt, molt, molt bonic de deveres perquè...
1: Jo me recordo que vam fer el dinar de fraternitat, el vam fer dins del pavelló de l'hospital, en el pavelló Ferris, en el claustro aquell.
2: Sí, el claustro,
1: Que tu, per exemple, Jordi, vas vindre...
3: Jo vaig arribar després de dinar...
1: En plena tormenta, no?
3: Perquè hi ha una òvia que el cotxe em feia o em deixa planning, que m'anava el cotxe.
0: És curiós que això ve de pares a fills, perquè Jordi Pedro, sabem son pare, i el pare de talents, Pep, que era el companyero meu de junta, era un entusiasta, ell i Miquel, que també és faltat. Vull dir que després els fills, veig que agarren els hàbits bons de fraternitat.
3: Ara cada volta costa més.
0: Costa més, no?
3: Sí, ara costa.
0: Són més remordonits.
3: Costa més, no.
0: Però
3: el món canvia, però sí, sempre hi ha gent que està disposta a fer coses.
0: Fica't tu en el temps que corre i quan a mi em dieu, perquè el coll ha sigut sempre molt solidari i molt generós, és de veres, sabem que quan a lo de València en el 57 el primer es mantes,
3: el primer camió va ser del coll,
0: vull dir que és un poble i en estos temps quan veniu dies abans em dieu encara el que s'ha, mos fa falta recaudar tants diners. I
1: sí, sí, la gent respon com el primer dia, saps? Les necessitats són menys, però també hi ha molt de gasto també en la labor que fa Fontilles, en la col·laboració en altres hospitals, en altres ambulatoris de la Índia, de Brasil, de països on la infermetat pues és molt gran. Per exemple, a nivell mundial es van donar l'any passat 180.000 casos nous de la enfermetat. O sigui que 180.000 persones van...
0: Bueno, si en el coi, si en Fontilles s'ha erradicat quasi...
1: Sí, així en Espanya sí, gràcies a Déu, i gràcies a les col·laboracions dels ciutadans i en fi, i a la sanitat espanyola, pues... Pues s'ha erradicat, però en les missions que fa Fontilles, que envia els metges d'allí de Fontilles i els enfermeros i enfermeres, pues atenen a molta gent. L'altre dia, recorde, bueno, l'altre dia fa un temps que mos va quidrar a Fontilles sobre Elisa Verdú. Que havia aparegut una enfermetat, una persona malalta en Mozambique. Clar, esta monja, que és de Sant Vicent Paul, de l'Orden de Sant Vicent Paul, recordava que ella de joveneta anava en son pare, don Ernesto Verdú, en Gloria Estiga, anaven a Fontilles, i entonces ella va tocar directament al sanatori a parlar en l'equip metge, i sí, sí, va dir les símptomes, perquè ella, a part de ser religiosa, és metge. I entonces, pues clar, van dir, oye, pues este és un cas clar de l'enfermetat.
0: Ostres, tu, a aquestes altures encara que hi ha...
3: El que passa és que avui en dia si s'agarra prompte l'enfermetat, en ambulatori es curen sense problema. Ah, sí? Si s'agarra a temps, si hi ha venen, en països ja més pobres que no tenen tanta sanitat i tanta cosa, doncs entonces quan s'agrava ja no, diguem que no tenen remei allí.
0: El problema,
3: quan actua a voltes Fontilles en altres puestos.
0: El problema antic de la persona, el que tu dius és de veritat, que ja no ni se'ls nota, però antigament això anava mermant i veus les desfiguracions de les cares.
3: Les seqüeles que deixava eren impressionants, perquè fa 50 anys entrar als pavellons de Fontilles havia que tindre molt fetge.
0: Jo vaig anar una volta invitat, és de Sant Rom, us van invitar el bany de sang de Salesians, i vam anar, vam passar un dia allí en els malalts jugant a futbol, van donar sang, van fer teatre, de veres, i va ser un dia. Però què coses, la diferència tan gran que hi ha d'una setmana normal a la setmana festera.
2: Vull comentar...
0: Jo no he vist paratge més bonico, jo que vinc del món de la pintura, jo, sí. Vas comptar una volta des d'allí de l'hotel, des de la galeria aquella de la Terrassa,
2: sí.
0: 37 verds diferents.
1: Oi,
0: oi. 37 verds. Jo podria dir 38 o 35. És un passatge, és un paisatge, no he vist cosa.
2: Volia comentar jo que en els anys 20 l'Ajuntament d'Alcoi li va dir a un concejal que avui dia ja és mort, que va ser arqueòleg, va ser el catedràtic emèrit de la Universitat de Salamanca, don Paco Jordà Cerdà, i li van ordenar que li fera un escandall de tots els, en els anys 20, de tots els malalts,
1: un inventari
2: de tots els malalts que hi havien per la contornar. I ell me'n recorda que m'ho contava antes de morir,
0: sí.
2: I que anaven en un burret i anaven al poblet tal, la família el tenia com si fos un puesto de gallines, sí, allí ell, allí soletes, saps? Però es veu que n'hi havia molts en aquella època, en els anys 20, en la zona esta era la misèria
0: i de fet només queden en els països subdesenrollats.
2: Sí, sí, sí.
0: La part esta, però a part de l'Índia és on més
1: Sí, sí, la Índia i els països de Centroamèrica també, Brasil, també han anat moltes missions de Fontilles allí a ajudar i a col·laborar en els doctors d'allí. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Per a vosaltres deu de ser, per a mi seria, una satisfacció gran el gitar-se per la nit i dir, che, avui hem tingut una reunió i hem aprovat el que portarem enguany per Fontilles, necessiten això i ho podrem portar. Mos falten uns euros que l'estima està perquè don Cirilo en aquell entorn anava, jo l'acompanyava allà a Roc, dona'm que fa falta canalitzar i dona'm això, era un cas això.
2: Sí.
0: I és dur avui en dia, però insistim que el poble del Coll és molt, molt solidari i ja vendreu vosaltres aquest dia heu de vindre en carre de pedigüeños,
1: Sí, sí. Bueno, recordar que serà, si no passa res, serà el dia, la visita serà el dia 3 d'octubre, dissabte.
0: Tu recordes que antigament es feia com a últim acte del mig any. Entrava en la salvació i tot en la programació.
2: Sí.
0: Jo recordo això, que com a últim any tancava.
3: Quan es va començar a fer el mig any. Ojo.
0: Sí, sí, quan va començar el mig any.
3: Fontilles ve molt antes.
0: Sí, sí, no, Fontilles ja vos dono els anys que heu dit. Que
2: era... Sí, era un acte més del mig any.
0: Mig any, era... Sí, era un acte més del mig any, per això. Bueno, he sigut, de veres que parlar amb vosaltres, bueno, de tots m'ha agradat parlar amb Sixto, perquè a més Sixto, ell era el seu corredor de segurs, i jo he estat sempre en ell. I tenia una tal Maria Àngeles.
1: Sí, sí, encara continua en el món del segur. Sí, sí, sí, Maria Àngeles.
0: Que va morir el papà, que era molt pasqual.
1: Sí, sí.
0: Que era una gràcia, perquè arribava i li dius, ei, que jo no tinc mai ningú problema amb això. Però és igual, ja vine en uno que t'obraràs 30 euros. Era diferent, era un corredor de segurs que el buscaven. I era una satisfacció, tot el Sixto, per l'entranyable que resulta l'home este, sí, per lo que vol el Coll, per lo bé que fa per el Coll, i gràcies a ell pues aportem coses a Fontilles i a la necessitat.
1: Paco,
0: però
1: vosaltres
0: ha sigut, digues.
1: No, donar les gràcies a tu personalment i a Ràdio Alcoi, que tant heu estat sempre ajudant-nos
0: sempre que
1: i donant
0: divulgueu...
1: a conèixer la inquietud nostra.
0: Mira, Sixto Zaragoza, Emilio Cortell i Jordi Bernàcer, que ha sigut un honor per a mi conèixer, enhorabona per la tasca que feu.
2: Bé,
0: i moltíssimes gràcies per haver acompanyat.
2: Vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres. Un abraç.